Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Conservar la fruita. Si noteu que la fruita se vos perd massa ràpidament, proveu a posar dins la fruitera un parell de tacs de suro. Absorbiran la humitat i la fruita vos durarà més temps.

Coneguem les nostres dites i refranys. La mateixa feina ensenya. Vol dir que practicant les coses s'aprèn de fer-les bé.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Juanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

Aquests són els nostres consells. Griferia superbrillant. Si voleu que la griferia cromada quedi brillant, fregueu-la amb una tallada de llimona i a continuació passeu un pedaç empapat amb una beguda de cola. Deixeu que actuï durant uns 10 minuts i aclariu amb una esponja amb aigua sabonosa. Torneu a aclarir i aixugar amb un pedaç de cotó.

coneguem les nostres dites i refranys. La fam fa discórrer. Qui té fam, molt se'n pensa. Vol dir que el que passa en gran necessitat sol enginyar-se i treure el profit de tot.

Aquests són els nostres consells. Plantes hermoses. Un consell senzill perquè les vostres plantes se mantinguin bé i tinguin un bon color verd és que quan les aneu a regar, afegiu a l'aigua un pot de quinyella en pols. Els seus efectes se noten en els pocs dies.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt camina, poc camina. Recomana no precipitar-se en les decisions per no haver d'empenedir-se'n.

Riu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Mescla de pintura perfecta. Heu de fer una mescla de pintura que vostre i valor que quedi perfecta? Si és així, introduïu dins el pot de pintura un parell de bolles de vidre. Tanqueu bé el pot, remeneu un moment i quan el torneu a obrir, notareu que el color és uniforme.

coneguem els nostres dites i refrains. Suat o cansat, a l'aire no estiguis parat. Indica el perill per la salut de posar-se a l'aire suant.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

jo que va dormir entre els teus braços amb la boca enganxada en el teu pit. L'amor d'un home ja ens havia unit. Abans

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. Estima, ràdio, ràdio, la vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

mig som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

aquests són els nostres consells. Pintar les baranes, barandilles. Quan vulgueu pintar les baranes del balcó, proveu a substituir el pinzell per una esponja. Comprovareu que els resultats són molt millors.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mo, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: Nels.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
2: Hola, com estem? Ai, ara avui m'he sentit com a molt nostàlgica. Per això m'agradaria que a Ràdio Murta, amb Manu Blanco, posàs esos ojitos negros de Duodinámico. Esos ojitos negros.

0: entre semana y 7,5 euros los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Hola, Radio Murta, son de Coloma de Sonolida, mano, por causa del dematí, me va a pagar dues cançons. Una d'en Joselito, sé que tu vulgues, i l'altra d'en Manolo Escobar, jo fui tu alumno i tu mi professora. Jo vull dedicar per me home, per la nostra filla, nostra neta pacient, i també molt especial per la Maria de Petra. Gràcies, Maria, per recordar-te de la nostra família, del meu home, de la filla i del neta. I jo te desig el mateix pels teus fills, pels teus nets, per tots. I pels teus home, me parell que ja està provat un altre puesto, que no m'agrada dir-ho. Gràcies, Maria. I també molt especial per el barri de Sant Ferriol, el seu papito, en José Luis, la Francisca de Menorca, la Nati de Son Oliva, la Ginesa de les Cases Noves, que molt bé molt de dissabtes en el bar, per ella i per la seva família i per ser home. També molt especial la vull dedicar per la Bàrbara, per aquesta amiga nostra i per les residències i clíniques. I per tu, Manu, i per en Vicenç, el millor de lo millor, com moltes vegades dic. Un beso per tot Radio Murta. Gràcies, Manu.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimen. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimen. Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
1: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonamsa. Vine a dinar, queda a sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonamsa. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant a Vents. No t'ho perdis, t'esperam a Bonamsa.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Emilio José y se la quiero dedicar a Nati, a Carmen, a Ginés, a Marga, a toda esta gran familia que es Radio Murta, muy especialmente para vosotros. Muchísimas gracias, Manu.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
1: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran ballada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella, el millor final per una gran temporada.
2: Hola, bon dia, soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Ambidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Paso Doble Quedas. Se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes gràcies.

Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta amb ganes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Buenas tardes, hermano. Soy María de Petra. Te creé, pero si me podrás hablar una canción. Una, dos discos. Un de Tony Molina y Salto de Sfari. Torito, bravo, vamos a recibir una de queixes. Para más fácil que te agrade a tú. Y una de Tony Molina. Pescador de coblas. A coblas de pescadores, en caso de sí. Yo te dije que era Francisco de Menorca. Ana Colom de Son Oliva, Ana Nati, Ana Miquel de Rafal, Ana Tomà Navarro, Ana Lluïsa Vinca, Ana Eulària de Son Ferriol, Ana Neus de Sa Pobla i Ana Joana de Sa Colònia de Sant Pere. I a tu, a teva dona i a les nens, a ta mare i a tota la teva família. I a la Petra, a la Belciana, a la Francisco Monet, la seva dona, a la Martí Caramella i la seva dona, a la Magdalena de Sant Guineu, a la Tonantina de Petra i a la seva filla, a la Miquel Cotó i a la seva dona, a la Marga del Brollador i a en Carles, a la Palona i a en Bernat, i a en Quique, seu camarer, i a les dependentes de Cana Molineta. I Ana Maria de Mondina, Ana Maria i Ana Mateu, Ana Maria i en Simó, Ana Francisca Tanjona, i Ana Txelamo, i Ana Maria Antònia de la Carnisseria. I a tots els meus fills i a tots els meus nets, i a la meva cosina Jaume i a la meva cosina Franci, i a la meva nina Joana, i a la meva cosina Ana Francisca i en Jaume. I a tots els nets i netes, a tots. I a la meva germana Catalina i a la meva germà Jaume. Per demà, si pot ser darrera hora, pot ser millor les 12 que les 11, perquè jo no sé si ho he sortit d'allà on sóc, amb una consulta de metge i no sé si ho he sortit. Ni una altra, no ho vam deixar la setmana. Adéu.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectam el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preveure.

0: Hola, sou Ana Maria de Alagão.
1: Sou da Cátia da Gaida.
2: Ana Maria de Serenal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

somme d'operativo, recomande tocca que escolteu Radio Murcia, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.

Aquests són els nostres consells. Fer net és mimbre. Si els vostres mobles de mimbre no estan vernissats, el primer que heu de fer és llevar la pols passant l'aspiradora. Després ompliu un poal d'aigua teva i afegiu un pot de sal i amb un raspall net banyeu i fregueu el mimbre. Deixeu-lo aixugar de vora un lloc calent o en el sol.

Coneguem les nostres dites i refranys. En tenir el cap batut, se posen la cervellera. Es diu des que valen per veure els perills quan ja hi han caigut.

Aquests són els nostres consells. Ompliu les vostres plantes de vida. En determinat moment de l'any, les vostres plantes poden posar-se mosties i fer-te'ls brillantor i força. Una manera molt senzilla per tenir-les sempre plenes de vida és enganar-les, és a dir, regar-les de tant en tant amb un mig tassó de vinagre. D'aquesta manera, les vostres plantes milloraran el seu color i tindran més força.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Galabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Obrim una finestra a la creativitat, a la tradició i al talent de Mallorca. Descobrint les mans que hi ha darrere cada peça, els seus tallers, les seves històries i una artesania que passa de generació en generació. Perquè la moda artesana és molt més que vestir, és cultura, és tradició i és identitat. Moda artesana, el talent de la nostra terra. Consell de Mallorca.
0: Els carrers de Palma s'ompliran de rosa contra el càncer de mama. Participa a la cursa de 8 quilòmetres o la caminada popular de 4 quilòmetres que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Informació i inscripcions a elitechip.net. Posa't en marxa contra el càncer. Per una bona causa, no hi pots faltar. Associació Espanyola contra el Càncer.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel España, el cantante de La Guardia. Quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Murta. Venga, a dar mucha caña, a seguir poniendo buena música y...

0: para ti y también para ti, en Eroski te damos la mandarina granel a 2,39 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
4: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Campos ja ho té tot a punt per viure la Fira d'Octubre 2026. Una fira amb més de 100 anys d'història que enguany arriba a la seva 115a edició. Amb tradició, artesania, gastronomia, música i activitats per a tota la família. Fira, Fira Nocturn, dimonis, gegants, ballada popular i un gran castell de focs. Del 19 al 25 d'octubre, Campos està de fira. No t'ho perdis.

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
2: Aquests són els nostres consells. Preparar patates frites en temps. Heu preparat les patates frites i encara estireu un temps a menjar-les? Perquè no acabin blanes, primer deixeu-les damunt d'un tros de paper absorbent perquè amollin l'oli i a continuació col·loqueu-les dins una palangana i poseu-les en el forn a una temperatura de 60-70 graus fins al moment de servir-les. D'aquesta manera, la presentació seguirà sent impecable.

0: para ti y también para ti, en Eroski te damos la mandarina granel a 2,39 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
3: Menorca és un jardí florit.
4: I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo fa granotes. Ho diuen els que menysprenen Saigo.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Així és, essència mallorquina i mallorquinista, perquè fa ben poc, fa uns dies, se va celebrar l'aniversari de la penya mallorquinista dels nostres amics d'Esbrollador, Esporles, sense família i Nadal, i encara és molt conegudes del mallorquinisme.

0: I atenció, perquè així com Esporles, massa fantàstic, i per allà on van, hi ha una festa fantàstica que coordina, entre d'altres, el meu bon amic Roman, el Barran. Sempre amunt, en ses penyes del Mallorca, la setmana que ve, en el meu poble de Llucmajor, a sa penya Miquel Contestí. Per això tenim, en aquests moments, a la directora d'aquesta, la presidenta d'aquesta penya, que és la meva amiga, na Marga Garau. Així que la saludem directament. Marga, bones tardes.
1: Hola, bones tardes a tots.
0: Com estàs?
1: Pues molt bé, aquí acabant d'última i de preparar tot perquè el sopar de dimecres que ve sigui tot un èxit.
0: Tu ets mallorquinista, però de pro. Mira que jo presumes que del meu mallorquinisme de tot orgullós, perquè diuen, tu com a persona pública o comunicador, doncs de vegades no t'has de posicionar, jo sempre m'he posicionat i sempre ho faré, m'entens, amb el Mallorca, però tu ets d'aquestes persones, perquè jo que te conec, que tu sents el Mallorca, però ve de dins, eh?
1: Sí, m'ho varen ensenyar de petita i vaig tenir la sort que a casa nostra ja me varen dur a la final de mes talla i he tingut sempre recolzament per poder estar on estic ara mateix i la veritat que molt mallorquinista i intent que el meu fill sigui qui també aquestes passes.
0: Com jo amb els meus, te diré una cosa, jo hi era a Mestalla i lo nostre va tenir molt de mèrit, perquè jo era d'aquells, no sé si tu te'n recordes o si ho saps, que no varen veure el gol perquè nosaltres estàvem dins un barco.
1: No, jo era dins el barco.
0: El barco, el famós barco Marga de Flebassa, sí. Te'n recordes? De Flebassa,
1: que sí.
0: Allà va fer un tro.
1: Jo també era dins el barco.
0: Va ser una passada perquè mos varen dur els autocars a tota pastilla, te'n recordes? Cap allà, sí, sí, la policia que mos ajudava. Vamos.
1: Sí, sí, i tots els de València ja que mos animaven, Mallorca.
0: No, anaven en altres a mort. I quan varen arribar, encara me'n recordo, si me poses pel de punta, de sí, estamos todos aquí, i tot això, te'n recordes? Allà va ser històric.
1: Sí,
0: som, maldament varen perdre a 9 jugadors i de penalti, amb el meu estimat amic Jovan Stankovic, que no és que fallàs, perquè tothom va xerrar d'aquell penal, sinó el que va fallar darrere va ser en Xavier Escurza, jo me'n recordo perfectament.
1: Clar, és que aniria un després, què?
0: Nescurza, que el va aturar...
1: Sí, perquè Nestanco no em fallava
0: mai, però estava lesionat. Però va jugar, eren 8 jugadors, perquè mos varen expulsar a Òscar Mena, que era extrem dret, i un lateral esquerre, que era en Enrique Romero. Bé, jo ja veus que me'n recordo com si fos ahir. És una cosa de locos, lo veu. Però, i de Marga, que guai. I jo me'n recordo que quan va morir el president Contestí, a tu te va afectar, te va saure molt de greu, i així com a els mallorquinistes que sabem, dels mallorquins que han lluitat molt perquè el Mallorca avui existeix i fes en el seu moment tot el que va poder, a tu te va tocar.
1: Sí, bé, a part de la persona que era, jo vaig tenir la sort que quan li vàrem anar a demanar per posar el seu nom a la penya, va estar molt content i bé, coneixia la meva família tota la vida, perquè ell és un majorer, i per una sèrie de coses que havien passat i tal, pues, se va involucrar molt, em va ajudar molt. Clar, jo en aquell moment era bastant més jove que ara, quan vaig agafar la presidència de la penya.
0: Però si ets una nina, Marga, quant d'any tens?
1: No ho vull dir.
0: No ho vol dir, però se podria dir, perquè ets una nina, que jo te conec.
1: Sí.
0: Se va involucrar.
1: Però me refresco en això, és a dir, ara va ser 12 anys que varen posar el nom Miquel Contestí.
0: Fixa't. I jo me'n recordo que quan varen anar allà al restaurant El Cruze, en la penya Centenari, no és així, amb en Joan Catany i tota aquesta gent, que hi havia en Estanco, en Chichi Soler i en Damià May, moltíssima gent, a part d'en Alfonso Díaz, d'en Roman Albarrán, d'en Port de Nortells, que hi va un moment molt entranyable, que tu ara se't recollir una placa homenatge, no és així?
1: Sí. Clar, és que ell m'ha ajudat molt, saps? I era una persona molt sàvia, molt intel·ligent, Com jo sempre he dit, sabia on se colgava el dimoni,
0: sí,
1: perquè sabia sí. més per bé que per dimoni.
0: Sí.
1: I clar, és d'aquestes persones que te donen una sempenta i te recolzen i t'ajuden, que també tu ho saps, a mi m'ha de saber molt de greu pues, no poder-li fer cert homenatge quan encara era viu.
0: Ja, però això de vegades
1: I clar,
0: mos passa.
1: Per circumstàncies de la vida, per coses que han anat passant, pues, no ha estat així. I res, bé, jo sempre dic el mateix. Nosaltres a la penya varen tenir la sort que sí que li varen poder fer tots aquests homenatges. Jo sempre dic que quan ell venia fèiem un sopar especial antes de fer el sopar de la penya, que organitzàvem, anàvem tots directius de la penya, ell venia, mos convidava a sopar, mos contava
0: les seves
1: històries.
0: Sí.
1: I clar, te'n contava mil i una, però era entranyable i t'ensenyava molt, t'ensenyava molt.
0: Conta-mos, anem a el sopar de dimecres. Sí. Conta-mos un poquet el tema de la festa, del sopar, si encara se poden apuntar, si només és per socis. Conta-mos un poquet en què consisteix això.
1: Mira, el sopar és un dels sopars que organitzem, perquè no només organitzem aquest, però aquest és que diríem institucional, que és d'aniversari, que venen directius del Mallorca, venen els jugadors... I enguany el que farem és que tornarem a ajuntar una mica el sopar de la penya amb dur jugadors a la firma en el camp de futbol. Vale? Enguany l'Espanya de Llucmajor ha fet un himne,
0: sí.
1: Vaig xerrar amb ells menys si venia bé i varen quedar que de les 6 a les 7 menys un poc anirem amb els jugadors a veure els equips que estiguin entrenant en aquell moment allà en el camp de futbol de l'Espanya perquè els hi puguin firmar, perquè se puguin fer quatre fotos i després a les 7 anirem cap a la penya, cap a la sede, a la nova parrilla.
0: Conta-nos, on és la nova parrilla? Això que és un restaurant.
1: Sí, és un restaurant que és allà on tenim la penya ja des de fa bastant d'anys.
0: I com se diu? Restaurant La Parrilla.
1: Sonava
0: Parrilla. I on és exactament?
1: Pues exactament és darrere el que era Seroski altre temps, darrere l'aturada del bus.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: era,
0: sí.
1: Allà. Encara hi ha tiquets, perquè jo he xerrat avui amb en Miquel, en l'amo. M'ha dit que encara hi ha tiquets, evidentment tenim preu per als socis de la penya, que és un preu una mica més econòmic, tenen preferència els socis de la penya, però se pot apuntar a qualsevol persona que vulgui que venir.
0: Qualsevol mallorquinista que vulgui venir, malament no sigui soci, pot venir.
1: Vosaltres sabeu
0: sí.
1: que sempre la nostra penya sempre ve gent d'altres penyes.
0: Està oberta tot el mallorquinisme, està clar, sí. està clar. Perquè això que dius, no, és que un d'una penya, l'altre, i pot haver alguna gelosia, que va, jo he estat i he vist una germanor total, ah, que sí?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres sempre ve, a veure, hi ha gent que repeteix, hi ha gent que ve qualque any no, però sempre hi ha gent d'altres penyes i gent que no està a cap penya que aprofita i ven aquest sopar perquè sap que nosaltres convidem a qualsevol mallorquinista.
0: Molt bé. Com ho hem de fer per fer-nos socis? Hem d'anar allà directament o per... I per tiquets, com ho hem de fer? Els que vulguin o fer-se socis o venir al sopar dimecres que ve, a quina hora hem de ser al restaurant?
1: A les 7. A les 7, en principi, anirem amb els jugadors cap a la nova parrilla.
0: Sí.
1: Primer hi haurà les firmes.
0: Sí.
1: Hi haurà una mica de...
0: Per picar.
1: De cultura popular.
0: Sí.
1: No,
0: ah,
1: de
0: val.
1: Cultura popular.
0: Val.
1: Perquè vendran els dimonis de cap a cor.
0: Els dimonis de cap a cor? Però si això són els meus dimonis. I jo... jo som de dimoni de cap a cor, imagina't.
1: Idò, mira, vendran els dimonis de cap al corp, que m'ho han confirmat a Pujora Baixa, vendran
0: sí, sí.
1: aires d'esplàgio majorer que mos faran un baix acompanyats de l'associació cap al corp que és cap al corp folk, Des del qual jo també he estat membre. Mos vendran, mos sonaran quatre sonades mallorquines i mos podran fer un parell de balls tradicionals i després tindrem qualque sorpresa més.
0: Que bé, m'ha encantat això de Dimonio.
1: I Dimonio, que també vendrà, que a nosaltres els encanta,
0: però
1: dirà
0: que
1: vendrà el Dimonio.
0: Tu saps que el Dimonio és una estrella com qualsevol crack del Mallorca, eh? És una cosa de locos,
1: sí, sí, sí.
0: Eh? És una cosa de locos.
1: És una cosa de locos.
0: Sí, sí, sí. Però, Marga, a part del nostre mallorquinisme, de manera objectiva, la nostra mascota és la més xula d'Espanya, eh? Ho tinc claríssim,
1: jo. Sí, va guanyar, eh? Va guanyar.
0: Sí, no va guanyar, va guanyar. Però és que se me xula, jo m'encanta, jo m'encanta.
1: Sí, sí.
0: Conta-mos, això és dimecres que ve, de jugadors sí. que puguin venir no deim res, no?
1: No t'ho dic res perquè no ho sé. Si us
0: en Roman i Néctor ho tenen amagat en això, saps què t'ho vull dir? M'entens?
1: Sí, sí, mos amaguen fins a la dret.
0: Clar que sí.
1: Fa uns anys anava molt bé perquè podia ser un detall nominatiu perquè ho sabíem, m'entens? Però ara ja no tenim aquest marge de temps i...
0: Marga.
1: Tot una que ho sàpiga, ho posaré a xarxes
0: mos
1: perquè
0: envies.
1: Tothom ho pugui fer sobre.
0: Mos envies. Me consta de que per part de ses penyes hi ha molt bona química, que tu saps que durant etapes, fixa't, i ara estem a segona, però jo sé cert que pujarem a primera. Però hi ha hagut etapes que no hi havia aquesta química o aquesta... sinergi, però ara mateix, per exemple, per la bona feina que fa el nostre amic, en Roman Albarrán, amb altra gent del club i en ses penyes, hi ha sintonia i això se nota, perquè jo, per exemple,
1: sí.
0: Jo quan vaig a Sant Moix i el que dic, que tenim un descans més guapos que aquí pot haver la primera divisió, faig així i dic, ostres, se nota que hi ha feedback, diuen els moderns, que hi ha bon rotllo, no és així?
1: Sí, sí, i entre les penyes també.
0: Molt bé, molt bé. I de Marga, que estic encantat de xerrar amb tu, que mos veurem dimecres, perquè jo dimecres vendré allà en el restaurant Nova Parrilla, a la penya mallorquinista.
1: Clar, sortiria més, has de venir.
0: I estaré encantadíssim, i a part amb els dimonis de cap a corp, que jo malament no m'ho vestit de dimonis, som un d'ells, perquè els estim moltíssim, el meu fill ho és, i se m'ajunta tot aquí, això és fantàstic. Marga Garau, gràcies per estar amb nosaltres, i ja saps que pots comptar en Ràdio Murta i en grup 4 per lo que necessitis, d'acord?
1: Moltes gràcies i res, que encara podeu telefonar a la Nova Parrilla per demanar tiquets.
0: Han de cridar en el restaurant directament.
1: Sí, o vos posar un contacte amb qualsevol dels directius i nosaltres vos informarem de com podeu reservar tiquets o recollir tiquets.
0: Molt bé, i del que sapigueu, que aquest locutor, vostre amic Manu Blanco, també hi serà. Jo no m'ho penso perdre dimecres que ve a la Nova Parrilla, a Llucmajor, a la penya mallorquinista, Miquel Contestí, en Marga Grau i a Mets. Gràcies, Marga, bones tardes.
1: Bones tardes, una besada a tots, visco en Mallorca.
0: Idò sí, una passada, el nostre mallorquinisme, clar que sí. Ara mateix anem amb una petita pausa i seguim. Què t'apareix si m'anem, jo què sé, podríem anar fins a la Ràpita, per exemple. Sí, sí, a la plaça Sant Duri.
2: ¿Se ha vaciado la nevera? ¿Hoy no te apetece cocinar? En Plaza Sondurí lo tienes todo. Supermercado para la compra de cada día y kebabs, pizzas y smashburger para cuando aprieta el hambre. Plaza Sondurí, tu refugio en Sarràpita.
0: Així és, de Sarràpita, Ràdio Murta. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
3: En Nene de Sa Pobla.
0: Què hem d'escoltar, Neus?
3: Corazón Mágico por Diango.
0: A qui ho dediquem?
3: Pues ho dedicam a la meva filla, que no interessa. Totes les Tereses que hi hagi, que tenim un parell a la família, i després pues, ho diré que diré cada dia que fa estona que no he cridat, ara fa un dia. En Emilia de Palma, Nata de Son Oliva, senyor Tomà Navarro, el senyor Francisca de Menorca, i a tothom que escolta Ràdio Murta, i a tothom que li agradi.
0: Molt bé. Gràcies, bones tardes. Tinc moltes ganes d'anar a Egipte la primera setmana de novembre amb Balcón Viajes i el cap d'any m'on anirem per la ruta del Quijote. Encara ets atents.
4: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
5: Hola, ¿qué tal? Soc en Diango. Us envio un saludo molt cariñós, molt afectuós i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

0: Hola, què tal? Soc en Diango. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós i que ho passeu molt bé. Una abraçada.
1: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
2: Així és, Geoval 8, amb el meu amic Rafa i companyia. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
4: Amb qui xerram?
3: No hi sé dic jo.
4: Què hem d'escoltar?
3: Volia escoltar Ritmo de la Noche, per Manu Blanco.
4: Sí, tangatim, exacte. I a qui ho dediquem?
3: Le dediqui a meus fills, les meus netes, esteu i esteu net, o esteu net, esteu fills, dinien net ja.
4: No, jo encara no entenc. Molt bé.
3: Un besito, Manu.
4: Gràcies, adéu, bones tardes.
3: Gràcies, bones tardes.
4: El meu amic Luis Fernández Jaraba.
2: De ses Badies, jo no sé, així com aquesta lota que en té 40 i pico, diu que no pot dir s'edat, jo no sé si dir que en Lluís aquest cap de setmana en complirà 80, que quan s'enteri sa gent, però està estupendo, eh? Un dandy, un grande, en Luis Fernández Jaraba de ses Badies. Una ferrada forta, Lluís, i molt d'anys. És cert que som els primers que t'ho donen molt d'anys, amic meu.

0: Dic, a Canadà, dia 30 d'aquest mes d'octubre, estarem aquest senyor amb en Coyote Dax a Canadà, Santanyí. Sí, sí, sí. Primer, Zapato Veloz. Bona recordau. Tengo un tractor amarillo. Exacte, aquests mateixos. Després, Coyote Dax i després un servidor, el teu amic Manu Blanco. Serà dia 30 d'octubre a Canadà. Que lo sepas. Ara ja han mullat la bomba. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
1: Hola, bones tardes, Manu.
2: Bones tardes, amb qui xerram?
1: Inés, la plaça és Colones.
2: Què ens escolta, Inés?
1: Oh, sobreviviré per la glòria d'aquestes.
2: A qui ho dediquem?
1: No, mai no penso. No me surt mai bé.
2: Sí, Gloria Gaynor, I Will Survive. I a qui ho dediquem?
1: La dedicaré a contemple la Nati de Sant Oliva, a la Miquel de Rafael, a la Joana, i llavors tu hi diré una cosa.
2: Endavant.
1: A la manja, encara hi deu haver molins.
2: Sí, sí que hi ha molins. Sí que hi ha molins perquè jo hi vaig ser fa poc, sí.
1: Perquè jo ja fa poc no. El primer viatge que vaig fer de 8 anys vaig anar 4 dies a Barcelona i els altres a la manja de 8.
2: Mm-hmm.
1: I estava ple de molins, però no sé si ha d'haver caigut.
2: N'hi ha, però no n'hi ha tant, segur. Això és com els molins que nosaltres tenim aquí, que en teníem molts i ara en tenim poquets. Malament són un altre tipus de molins.
1: Amb un tren, d'aquell de xicatxat-xat-xat.
2: Con el xicatxat del tren, no?
1: 16 hores de Barcelona a la manxa.
2: Bueno, 16 hores, quina penjada.
1: Sí, t'imagines.
2: Mare
1: meva. Ja ha plogut, ja ha fet neu,
2: sí, sí.
1: I ja ha fet de tot.
2: Bueno.
1: Però la cona, aquí hi havia un puesto que era de Puerto Llano.
2: Sí, clar, ahí és, existeix
1: no sé
2: Puerto Llano.
1: I de Puerto Llano, sí. Allà on jo estava.
2: Molt bé.
1: I vaig anar amb unes amigues meves. Això és la primera sortida que ja vaig fer.
2: Molt bé, de bon record. Gràcies per telefonar.
1: Ara no he de dedicar res, espera.
2: Mare?
1: No sé, aquí ja he dedicat, no ho sé. Avui no té molt bon dia.
2: Bueno, i de vinga, molt d'ànims.
1: No, mal que tu l'alegres un poc.
2: D'acord, gràcies. Bones tardes.
1: Adéu, gràcies a tu.
0: I vos alegrareu molt des que vengueu dia 30 d'octubre, a Canadà. Allà hi seran Zapato Veloz i el seu tractor amarillo, un servidor, el teu amic Manu Blanco, i s'estrella de Coyote Dax. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Blanca Terra, en sa família i febrer.
3: De Montuïri, anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Amb la Maria de Petra.
3: Què hem d'escoltar, Maria?
4: Una cançó de Nazarà Montiel, la Violetera.
3: A qui ho dediquem?
4: A la meva home, a la meva filla, a tota la teva família, a la Nati de Son Oliva, a en Miquel de Rafal i a en Tomàs Navarro i a la Coloma de Son Oliva.
3: Molt bé, i d'hora la posam, d'acord?
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Tardes.
2: Ja vos vaig dir que ahir vaig anar al dentista i dilluns hi torn i en tota la tranquil·litat del món perquè estic en les millors mans.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
4: Els carrers de Palma s'ompliran de rosa contra el càncer de mama. Participa a la cursa de 8 quilòmetres o la caminada popular de 4 quilòmetres que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Informació i inscripcions a elitechip.net. Posa't en marxa contra el càncer. Per una bona causa, no hi pots faltar. Associació Espanyola contra el Càncer.
5: I doncs sí, un altre any tinc sonor de presentar, de fer de mestre de cerimonis d'aquesta carrera Mallorca en marxa contra el càncer, que fa tant d'anys que faig. Però bé, vull enviar una ferrada ben forta en el meu amic Felip Femenia Morro, qui és el president del Club d'Escoll d'en Rabasses Les Torres, que no atura, no atura, en marxa, i ja m'està contant que de cara a l'any que ve, en el 2027, té projectes. Així que poseu-vos en contacte amb en Felip Femenia i amb els nostres amics del Club d'Escoll d'en Rabassa Ses Torres.
6: Club d'Escoll d'en Rabassa Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564 en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoll d'en Rabassa, Ses Torres.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
7: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
8: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
9: Fin de semana con fiesta de Halloween. Club Lagotel, en Playa de Muro. Hotel de 4 estrellas, en todo incluido, por solo 150 euros por persona. Del 30 de octubre al 1 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un fin de semana de Halloween, diversión y todo incluido. Reservas al teléfono 637-254-003. Club Lagotel, tu Halloween empieza aquí.
5: De res dies per fer les teves reserves per aquest Halloween amb en Manolo García.
9: Fin de semana con fiesta de Halloween. Club Lagotel, en Playa de Muro. Hotel de 4 estrellas, en todo incluido, por solo 150 euros por persona. Del 3 de octubre al 1 de noviembre. Prepárate para disfrutar de un fin de semana de Halloween, diversión y todo incluido. Reservas al teléfono 637-254-003. Club Lagotel, tu Halloween empieza aquí.
10: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
11: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
12: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: I de Montuïri, donàs molt d'anys una altra vegada a totes les Teresetes. Teres, Teresites, molt d'anys, Tereses. Alguna que me diu, jo soy Maria Teresa, però faig els sants per Teresa, no per Maria. Molt bé, lo que tu vulguis. Aquí saps que la casa no repara en gastos. Un beso gros per totes les Tereses, molt d'anys. A continuació, disfrutarem de alguna cançó internacional d'en Richard Carpenter. És que en Karen feien, la seva germana, aquell duo fantàstic The Carpenters. Què te pareix? Molt bé, l'ho dit, fins aquí el programa d'avui. Vos desig fantàstic cap de setmana i que vos vagi tot molt, però que molt bé. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

torna a la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tributa Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop, i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música.

Campos ja ho té tot a punt per viure la Fira d'Octubre 2026, una fira amb més de 100 anys d'història que enguany arriba a la seva 115a edició, amb tradició, artesania, gastronomia, música i activitats per a tota la família. Fira, Fira Nocturn, dimonis, gegants, ballada popular i un gran castell de focs. Del 19 al 25 d'octubre, Campos està de fira. No t'ho perdis!

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, fet en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 des de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Conservar el jamón. El tall dels jamons, si veus que han de durar un parell de setmanes, és bo tapar-lo amb un pedaç banyat amb un poc d'oli d'oliva. En el moment en què torneu a tallar, estarà perfecte.

0: Es increíble.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Si dones abans de morir, no et faltarà sofrir. Vol dir que les donacions en vida solen dur mal resultat en el donador.

0: Em menjar amb el doctor. No me'n faig de cala Santanyí.
1: Me llamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Godines Apóstol.
1: A Mant Sebastià de Santa Margalida.
2: Amb el Xisco de Santa Pinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Som d'operativo i envia una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

Aquests són els nostres consells. Flors amb olor. Teniu una planta amb flors molt maques però sense olor? Idò, afegiu a l'aigua de regar unes gotes d'amoníac i les vostres flors deixaran de ser inodores per passar a tenir una bona oloreta.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo i es foc només juguen a un joc. Significa que aquests elements són perillosos, difícils de vèncer.

0: tanto usarlo o de no usarlo.
1: Son esperanzas de profan now.
2: Son la fina de Campastilla. Son la Francisca de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.